0: Acabem de sentir la setena sinfonia, opus 92, de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: De Joaquín Turina sentim ara el seu opus 37. És el poema Canto a Sevilla, que sentim en la versió per a veu i orquestra de l'any 1926. Sentim les parts Semana Santa, Las Fuentecitas, El Fantasma i La Giralda. Ens acompanyen Yannula Pappas, mezzo-soprano, i l'Orquestra Simfònica d'Israel, sota la direcció de Gershon Stern.

0: Setmana Santa, Les Fuentecitas, El Fantasma i La Giralda són les quatre parts cantades del poema Canto a Sevilla, opus 37 de Joaquín Turina. N'hem sentit la versió de Yannoula Pappas, mezzosoprano, i l'Orquestra Simfònica d'Israel sota la direcció de Gershon Stern.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: La nostra selecció continua amb el trio piano número 2, en sol major opus 98, en forma de suite, de Vincent Dandy. Els intèrprets seran el violinista Jacques Prat, el violoncel·lista Emmanuel Goguer i el pianista Kun Wu Paik.

Hem sentit el Trium Piano número 2 en sol major opus 98 en forma de suite de Vincent Dandy en la versió del violinista Jacques Prat, el violoncel·lista Manuel Goguer i el pianista Kun Wu Paik.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit tindrem l'ocasió de sentir el cicle de Lieder eines fahrenden Gesellen, les cançons d'un caminant errant, amb text i música de Gustav Mahler, una obra composta entre els anys 1883 i 1885, arran de la relació amorosa del compositor amb la cantant Johanna Richter. La sentim en la versió de la contralt Sara Mingardo al costat del conjunt Musici Aurei sota la direcció de Luigi Piovano. Lieder eines fahrenden Gesellen de Gustav Mahler.

0: La contralt Sara Mingardo, al costat del conjunt Musici Aurei i sota la direcció de Luigi Piovano, ens oferia els Lieder eines Ferenden Gesellen, les cançons d'un caminant errant, text i música de Gustav Mahler.
1: Nocturn.
2: Tot seguit, el violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Daria Obora ens interpreten la sonata Arpeggione d'Oig 821 de Franz Schubert.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la Sinfonia Fantàstica, l'Opus 14, d'Héctor Berlioz, una obra de l'any 1830 que porta un subtítol, Episodi de la vida d'un artista. La Sinfonia és una pàgina autobiogràfica que narra una història d'amor condemnada al fracàs. Sentim-ne la versió de l'Orquestra Simfònica de San Francisco, dirigida per Michael Tilson Thomas. Sinfonia Fantàstica d'Héctor Berlioz.

0: S'acaba aquí la Simfonia Fantàstica, opus 14, episodi de la vida d'un artista, obra d'Héctor Berlioz, que hem sentit interpretada per l'Orquestra Simfònica de San Francisco, dirigida per Michael Tilson Thomas.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir els dos motets per a cor a 5 veus, opus 29 de Johannes Brahms, en la versió del cor de la ràdio del nord d'Alemanya, sota la direcció de Günther Jena.

0: Fins aquí els dos motets per a cor a cinc veus, opus 29 de Johannes Brahms. En sentíem un enregistrament de l'any 1982 a càrrec del cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigit per Günther Jena.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Continuarem amb la petita suite per orquestra Opus 39 d'Albert Roussel en la versió de l'Orquestra Nacional de l'Île-de-France que dirigeix Jacques Mercier.

0: L'Orquestra Nacional de l'Île-de-France, dirigida per Jacques Mercier, ens ha interpretat la petita suite opus 39 d'Albert Roussel.
1: Catalunya Musical.

Continuarem la nostra selecció amb la cantata Io morirei contento d'Alessandro Scarlatti, que ens oferirà la soprano Susana Crespo amb el conjunt Música poètica.

Hem sentit la cantata Io morirei contento d'Alessandro Scarlatti, tal com l'interpretava la soprano Susana Crespo, amb el conjunt Música poètica.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuarem la programació de Catalunya Música sentint ara la Simfonia número 4 en do major, opus 112 de Sergei Prokofiev en la versió revisada. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica Nacional d'Ucraïna, dirigida per Teodor Kuhar.

S'acaba aquí la sinfonia número 4 en do major, opus 112 de Sergei Prokofiev. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Simfònica Nacional d'Ucraïna, dirigida per Teodor Kuchar.

Tot seguit us convidem a sentir els Wesendonglieder de Richard Wagner, interpretats per la contralt Mariana Lipovtsek i el pianista Wolfgang Sawallisch.

Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

El quartet de corda amb el qual us acompanyem tot seguit a Catalunya amb música és de Jacinthe Jadén. És el quartet en do major, opus 3, número 1, i el sentirem en l'enregistrament del quartet Mosaic.

0: Aquest era el quartet de corda en do major opus 3 número 1 de Yacine Tejade i el sentíem interpretat pel quartet Mosaic.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música us convidem ara a sentir una de les sonates per a teclat de Carl Philipp Emanuel Bach. És la sonata en do major Votkin 48 número 5, una de les sonates prussianes, escrita a Berlín i publicada l'any 1742 a Nuremberg, una sonata dedicada al rei Frederic II de Prússia, que consta dels moviments Poco Allegro, Andante i Allegro Assai. La sentim interpretada per Susan Alexander Max al piano.

0: Susan Alexander Max Piano ens oferia la sonata en do major Wodkin 48 número 5 que Carl Philipp Emanuel Bach va compondre a Berlín l'any 1742.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Juan de Ledesma és l'autor de la sonata per a violino, solo e basso, número 4, en la tonalitat de re major, que sentirem en la versió de Blai Justo, violí, Elisa Juglà, violoncel, i Bernard Zondermann, a la guitarra.

0: La sonata per a violino solo e basso, número 4, que ara sentíem en la tonalitat de re major, és de Juan de Ledesma. Blai Justo al violí, Elisa Juglar al violoncel i Bernard Zondermann a la guitarra eren els intèrprets d'aquesta versió.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
1: De Robert Schumann podrem sentir tot seguit les Fantasiestücke, peces de fantasia, opus 73, una obra per a clarinet i piano, però Schumann en va preveure versions per a violoncel o violí i piano. Sentim-ne la versió per a violoncel i piano a càrrec de Christoph Richter, violoncel, i Laia Masramon, piano.

Christoph Richter, violoncel i Laia Mas Ramon, piano, ens han ofert aquesta versió per a violoncel i piano de les peces de fantasia Opus 73 de Robert Schumann.

Adrian Shepherd dirigeix l'orquestra cantilena que interpreta tot seguit aquí a la nostra sintonia la sinfonia número 5 en la major, Hoboken 1 número 5, de Franz Joseph Haydn.

0: Aquesta sinfonia era de Haydn, era la seva sinfonia Hoboken 1, número 5, escrita en la tonalitat de la major. Aquí a Catalunya Música ha sonat en l'enregistrament que en van fer l'orquestra Cantilena i Adrian Shepherd, que n'és el director.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: Ens situem ara a la Sevilla de la segona meitat del segle XVIII amb el compositor Manuel Blasco de Nebra. D'aquí sentim la sonata per a teclat en si bemoll major, opus 1, número 2, una peça dividida en els moviments adagio i allegro i que sentim interpretada per Pedro Piquero.

0: És la sonata per a teclat en si bemoll major, opus 1, número 2, de Manuel Blasco de Nebra, una sonata que pertany a la col·lecció Seis sonates per a clave i fuerte piano, opus 1, del compositor sevillà. Sentíem el pianista Pedro Piquero.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Ara sentirem la música de Johann Sebastian Bach, el quart dels seus concerts de Brandenburg, concert en sol major catalogat amb el número 1049, és el que us oferim en la versió dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: John Elliott Gardiner dirigia la versió que ara sentíem del concert de Brandenburg número 4, concert en sol major de Johann Sebastian Bach, concert catalogat amb el número 1049. L'interpretaven els solistes barrocs anglesos.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Continuem endavant la programació de Catalunya Música, ara per sentir les tres policromies per a violí i piano que Xavier Montsalvatge va compondre l'any 1994. Sentim la fanfara recòndita, la siciliana furtiva i la d'adagietto ràfaga de tango allegretto. Ens acompanyen membres del trio Gerard.

0: Fanfara recòndita, siciliana furtiva i ràfaga de tango. Són les tres parts d'aquestes tres policromies per a violí i piano que Xavier Montsalvatge va agrupar l'any 1994. Sentíem membres del trio Gerard.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. El somni d'un dia d'estiu. Una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. Amb Esther Pinart.
1: Bon dia i benvinguts un dia més a aquest espai on us proposem estar oberts a rebre. Des d'on sigui que us trobeu, faci fred o calor, esmorzant, caminant, des del llit, escolliu el lloc adequat per deixar-vos portar i meravellar per la música. El filòsof xinès Confuci deia que la música produeix un tipus de plaer del qual la naturalesa humana no pot prescindir. Doncs som-hi.

Quina manera de començar, oi? És increïble la força que poden arribar a tenir unes veus ben combinades. Era polifonia de Còrsega, amb les veus del quartet vocal Tempus Fugit. La cançó Ultimus Pollo, del seu últim disc, Da Camino, amb composicions pròpies de polifonia corsa a capella. Música que parteix de la tradició i arriba a un so actual, explorant la memòria i la transmissió cultural. Curiós el nom d'aquest quartet, Tempus Fugit. I la veritat és que el temps vola, però no ens estressem perquè el que volem és tot el contrari. Volem gaudir la música sense pressa. I ara ho farem amb un homenatge i una música que mira alhora cap al passat i cap a nous territoris sonors.

0: Era la música de Jean Sibelius transformada aquí en un diàleg entre el violoncel de Jian Wang i la guitarra de Goran Solskjær. Era la segona de les 13 peces per a piano Opus 76 en un arranjament de Sandquist. L'hem sentida després que el pianista Jordi Camell interpretés el minuet espectral a la memòria de Maurice Ravel, que va compondre Ricard Vinyes.
1: El somni d'un dia d'estiu. Música evocadora i refrescant. Amb Esther Pinart.
0: De la mateixa manera que l'aigua del riu no s'atura, la música tampoc. I són tantes les músiques que neixen de les emocions, com ara la tristesa.

0: Doncs aquesta vegada ens hem deixat portar pel món encantador del cinema francès, amb el violinista Renaud Capuçon i l'orquestra Le Siècle, dirigida per Duncan Ward. Era la chanson d'Hélène, la cançó d'Helena, des del disc Les choses de la vie, les coses de la vida, segon volum que el violinista dedica a temes de bandes sonores del cinema. Música de Philippe Sardà, després de la tristesa que ens ha arribat a través de la guitarra d'Alexandre Whittingham, amb la quarta peça de l'Opus 54, Aux Lumières de Crépuscule, del guitarrista i compositor francès Francis Clajà.
1: Catalunya Música.
0: El somni d'un dia d'estiu a través de les músiques que hi van sonant també pot crear una pel·lícula interior, una pel·lícula nostra, d'imatges, rostres, paisatges, d'instants que potser no els hem viscut ben bé com els recordem, però ens agrada tornar-hi de tant en tant.

0: Veniu a aquestes sorres groguenques i agafeu-vos les mans. Feu una reverència i un petó mentre les onades salvatges callen. Danseu amb gràcia d'aquí i d'allà i, dolços esperits, porteu la melodia. Era música d'Amy Beach, la segona peça de la seva col·lecció Tres cançons de Shakespeare, opus 39. Les veus eren les del Bristol University Madrigal Ensemble. Ha estat després de passar pel barroc, amb la sonata per a teclat en fa menor, catalogada amb el número 466 de Domenico Scarlatti, interpretada per Julius Azal. Una música plena de contrastos, com les onades del mar.
1: Catalunya Música.

Mar, sorra, vent. I potser al fons, aquella línia infinita que segur que més d'una vegada heu mirat fixament, on sembla que el cel i l'aigua es trobin. I potser també ens tornen algunes melodies. De vegades, quan menys ens ho esperem. Melodies que m'atrauen. És el primer dels 5 Lieder, opus 105, de Johannes Brahms, que sentirem en la versió per a clarinet i piano a càrrec de Martin Frost i Roland Pontinen.

0: La música de Félix Mendelssohn, que ens arribava a través de la formació Opus 13, que interpretava aquest tercer moviment del quartet de corda número 2, Opus 13.
1: El somni d'un dia d'estiu, on cada melodia ens convida a somiar.

Tot just som al matí, a l'inici d'aquest matí de dissabte, quan el sol està a mig camí d'enlairar-se, quan comença a haver-hi activitat pels carrers i a dins de les cases. Ens queda tot un dia per endavant. No obstant, ara ens imaginarem que ha arribat la nit amb els seus propis sons, els seus propis silencis i també els seus somnis. In der Nacht, Opus 72, de Max Bruch. La sentirem en la versió per a cor mixt a càrrec del Darmstadt Concertquaia, dirigit per Wolfgang Zilliger. I atenció, perquè després vindrà una dansa lenta i elegant que ens permetrà escoltar cada gest i cada respiració de la música.

0: una dansa lenta i elegant, aquesta sarabanda Adagio, de Nicola Mateis, que ens ha interpretat Gli Incogniti, dirigit per Amandine Beyer, des del violí.
1: Catalunya Música.
0: Heu abraçat mai un arbre? I si ho heu fet, què heu sentit? Si no ho heu fet mai, proveu-ho. Sobretot amb aquells arbres que fa molts anys que estan arrelats a la terra. Arbres de tronc gruixut, tan gruixut que és impossible que les mans es toquin. Però el més bonic és que pot ser una abraçada compartida amb altres persones. I llavors, la sensació és una altra. Abraçar un arbre només et pot portar coses bones. I quan ho fas enmig d'un bosc, la sensació encara és més forta.

Eren els boscos silenciosos d'Antonín Dvořák. De fet, el títol original és Klid, que traduït seria calma, pau, quietud o repòs. És el cinquè moviment del cicle From the Bohemian Forest, opus 68, que va escriure originalment per a piano a quatre mans. Nosaltres l'hem sentit a càrrec del violoncel·lista Jean Guienqueras i l'orquestra sinfònica de la BBC dirigida per Jiří Belohlávek. I arribarem al final del nostre recorregut d'avui amb Una flor en el vent, Flower in the Wind, una obra contemporània del percussionista Alexei Gerasimets, que ell mateix interpreta amb l'Orquestra Filarmònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigida per Gordon Hamilton.

0: Hi ha músiques que, com les onades del mar, ressonen una vegada i una altra dins nostre. I això passa perquè hi hem connectat. Tant de bo us passi, encara que només sigui amb una de les músiques d'avui. Que la música us acompanyi sempre que sigui possible. Bon dissabte i fins demà a les 9 del matí.
1: El somni d'un dia d'estiu. Amb Esther Pinart.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a la Cerdanya per a sentir un dels concerts del Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAP. Un concert del juliol del 2025, ara ho veureu preciós, un concert fet ple de miniatures que provenen de l'època isabelina anglesa, que provenen d'aquella preciosa segona meitat de segle XVI. Una època esplendorosa culturalment a Anglaterra, és l'època de Shakespeare i és l'època de tots els compositors que anirem sentint durant aquest concert. Començarem amb Tobias Hume i ell serà el que posarà marca a tot el que hi haurà durant aquest enregistrament, perquè començarem amb una obra que porta per títol Una pregunta, A Question. És una obra que acaba de manera interrogativa i això és el que donarà pas a tota la música del concert. I la resposta, la conclusió a aquesta pregunta, la trobarem al final, precisament amb l'obra de Tobias Hume, que porta per títol An Answer, és a dir, La Resposta. I enmig d'aquestes dues obres d'aquest compositor tan original, que també va ser soldat, Tobias Hume, ens deixarem seduir per tota la música que ens traslladarà segles enrere, amb Tobias Hume, després amb Richard Nicholson, que és de la mateixa època pràcticament, sentirem el cucú, després sentirem música de Robert Johnson, que va treballar amb Shakespeare per a fer música per a les seues últimes obres. Després serà el torn de sentir Giles Farnaby, que és de la mateixa època, és pràcticament nascut a la mateixa dècada dels 60 que Nicholson. A continuació arribarà un madrigal de Robert Johnson, que és 20 anys posterior, i després en sentirem un altre de madrigal del gran madrigalista anglès, de Thomas Morley, que també va treballar amb Shakespeare i és l'autor, segurament, conegudíssim de música profana de l'època. De Thomas Morley en sentirem dos madrigals. El primer porta per títol Now is the Month of Maying, és el mes de maig, i l'altre It was a lover and his lass, hi havia un amant i la seua noia. Finalment, aquest bloc s'acabarà amb música anònima del segle XVI i tot això ho sentirem en versió de Yoko Kabuko, violí, Miriam Rinyol, viola de gamba, Julien Wolfs, orgue i clavecí, Kenichi Mizuki, flautes, i Akemi Murakami, que també tocarà l'orgue i el clavecí. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui, gravació de Catalunya Música i que ens trasllada fins a l'època d'Isabel I d'Anglaterra.

Amb aquesta música meravellosa que hem sentit per començar el concert d'avui, amb aquest primer bloc de música anglesa, hem sigut a l'època de Shakespeare, a l'època isabelina, a la segona meitat del segle XVI, a l'època de Tobias Hume, de Richard Nicholson, de Robert Johnson, de Giles Farnaby o de Thomas Morley, que són els autors de quin hem sentit música durant aquesta primera part, interpretada per Yoko Kawakubo, violí, Miriam Rinyol, viola de gamba, Julien Wolffs i Akemi Murakami, orgue i clavecí, i Keinichi Mizuchi, flautes. Els intèrprets d'aquest concert preciós d'avui que ens submergeix a dins d'una època molt concreta, en un moment esplendorós culturalment a Anglaterra, i que hem sentit en la figura de Tobias Hume, qui ha començat aquest concert amb la seva pregunta, a question. Hem quedat amb aquest interrogant que es resoldrà al final del concert amb Tobias Hume mateix. Després hem sentit música de Richard Nicholson, que és un compositor que va treballar a Oxford. És 9 anys més gran que Thomas Tomkins, galès, de final de l'època Tudor, i de qui també en sentirem música d'aquí a no res. Després de Nicholson hem sentit Robert Johnson, que va treballar amb Shakespeare. És un compositor també d'aquell tombant de segle XVI cap al XVII, igual que Giles Farnaby i Robert Johnson, de quin hem sentit un dels seus madrigals. I després d'ell ha arribat el gran madrigalista anglès Thomas Morley, que va morir l'any 1602. Hem sentit És el mes de maig i Hi havia un amant i la seva noia. I finalment aquest bloc s'ha acabat amb música anònima anglesa d'aquell segle XVI. El que ara deixarem durant uns moments per avançar precisament 100 anys i trobar la figura de Henry Purcell, que és el compositor que va néixer l'any 1650. És el compositor que representa ja tota una altra època. Amb els compositors d'ara hem estat a la transició de la dinastia Tudor, que s'acaba amb Elisabet I d'Anglaterra, cap a la dinastia Stuart, que comença amb Jaume I. Doncs per arribar a Henry Purcell hem de passar aquells primers anys de dinastia Stuart, la Guerra Civil, l'interregne amb Oliver i Richard Cromwell, la restauració amb Carles II i Jaume II, la Revolució gloriosa i aleshores el regnat de Maria II d'Anglaterra, que és la reina per a qui Henry Purcell, un any abans de morir ell, va escriure música per al seu funeral. Aquella obra esborronadora de Purcell del final de la seva vida. Doncs ara hi serem, en aquella dècada dels 90 del segle XVII, perquè sentirem música que Henry Purcell va fer a partir de Shakespeare. The Faerie Queen és una semiòpera del 1692, on hi ha la frescor i la fantasia d'aquell somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, que és l'obra en què s'inspira aquesta reina de les fades, de la qual ara en sentirem uns extractes. És el número de catàleg 629 de Henry Purcell, i la versió és de Yoko Kawakubo, violí, Miriam Rinyol, viola de gamba, Julien Wolffs i Akemi Murakami, orgue i clavecí, i Keinichi Mizuchi, flautes. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui que ens traslladen el temps, que ens porta el so de la música anglesa i des de la gravació de Catalunya Música del juliol del 2025 a la Cerdanya, dins del marc del FEMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus.

El concert que us oferim avui, un dels concerts del Festival de Música Antiga dels Pirineus, porta per títol La música de Shakespeare. Hem sentit durant la primera part música d'aquell moment, música fins i tot de compositors que havien col·laborat amb Shakespeare mateix per fer música per a les seues peces de teatre, i ara érem 100 anys després sentint la música de Henry Purcell a partir, inspirant-se en Shakespeare, en el somni d'una nit d'estiu. D'aquí en prové la semiòpera The Fairy Queen, la reina de les fades, de la qual ara n'hem sentit uns extractes d'aquesta música preciosa, el número de catàleg 629 del compositor anglès, i que hem sentit en versió dels intèrprets del concert d'avui: Yoko Kawakubo, violí; Miriam Rinyol, viola de gamba; Julien Wolfs i Akemi Murakami, orgue i clavecí; i Keinichi Mizuchi, flautes. Henry Purcell, el gran nom de la música anglesa i l'últim de aquella època esplendorosa en què transitem avui, doncs Henry Purcell és com un parèntesi a ple segle XVII per recular ara altre cop en el temps i tornar a aquell tombant de segle XVI cap al XVII, que és quan va viure William Shakespeare, ell del 1564 a l'any 1616. William Byrd també la va viure aquella època, tot i que va néixer abans i va morir una mica després, l'any 1623. William Byrd és un compositor ple de contradiccions. És un compositor que va cantar a la capella de la reina Maria I d'Anglaterra, la Bloody Mary, sota la direcció de Thomas Tallis. Era catòlic, en principi va escriure per a la litúrgia catòlica, per bé que va treballar i va estar estretament lligat a la cort anglicana d'Isabel I d'Anglaterra. Doncs de William Byrd en sentirem What is Life. I després arribarà un compositor, John Cooper, o John Cooperario, perquè va italianitzar el seu nom. D'ell en sentirem dues peces molt breus que ens portaran al final d'aquest bloc amb la música de Thomas Ravenscroft. Va néixer l'any 1582, va ser format a Cambridge, va viure fins a la dècada dels 30 del segle XVII, i d'ell en sentirem una cançó desenfadada, Give Us Once a Drink, i d'aquí els aplaudiments del públic del concert que us oferim avui, concert del FEMAP, gravació de Catalunya Música del juliol del 2025.

Acabem d'assistir a la part segurament més festiva d'aquest concert d'avui, un concert que transcorre a l'època isabelina, que transcorre a la segona meitat del segle XVI i ens fa entrar amb alguns compositors als primeríssims anys del segle XVII. I en aquest apartat, el que hem sentit és primer música de William Byrd, que és un compositor, us ho deia, en ple de contradiccions, ja també per la seva fe religiosa, aparentment catòlic i al costat de Maria primera d'Anglaterra a la seva cort, una reina catòlica en aquells anys de segle XVI i que va ser succeïda per la seva germanastra Isabel I, una cort anglicana en la qual també hi va treballar William Byrd. Després d'ell i de sentir What is Life, hem sentit música d'un compositor anglès que es feia anomenar a la manera italiana, com a John Cooperario. Ell segurament es deia John Cooper, és un compositor que va néixer a la dècada dels 70 del segle XVI i va morir l'any 1626. D'ell n'hem sentit dues peces, dues danses que ens han portat fins al moment de sentir com entràiem en una taverna. Segurament sentíem el soroll dels gots perquè els intèrprets del concert ens han cantat Give Us Once a Drink, convida'ns a veure música de Thomas Ravenscroft. Els aplaudiments han aparegut perquè el to festiu així ho ha provocat, però s'han enllaçat amb Tinc Set, de Thomas Ravenscroft també, i a continuació hem sentit música de Robert Johnson, música també festiva, que és la que ha posat el punt final a aquest apartat del concert, que ens porta fins a les últimes obres que ens faran reviure aquella Anglaterra de finals del segle XVI. Serà amb Thomas Tomkins, que és un deixeble precisament de William Byrd, va viure el final del segle XVI i la primera meitat del segle XVII. De Thomas Tomkins en sentirem A Fancy for Two to Play. A continuació arribarà William White, que és un biòleg gambiste de la generació de l'anglès italià Ferrabosco, nascut ja a Greenwich, Ferrabosco, i que treballava amb Isabel I d'Anglaterra. De William White en sentirem Una fantasia, i després arribarà Edward Gibbons, que és un compositor nascut a la dècada dels 60 del segle XVI. Després, música per a orgue de Nicholas Carlston, i el concert s'havia d'acabar amb aquella resposta a la pregunta amb què havia començat. Hem començat amb l'obra titulada A Question, una pregunta de Tobias Hume, aquell músic que també era soldat, un músic molt original, que després de la pregunta ell mateix va escriure la resposta. És el que sentirem com a final del concert, An Answer, la resposta, que enllaçarem amb els aplaudiments del públic amb la música de Robert Johnson fora de programa i que posarà el punt final definitiu a aquest concert preciós que us hem ofert avui. Aquest concert que ens ha portat fins a l'època de Shakespeare, fins a l'època d'Isabel I d'Anglaterra, fins al moment de la transició d'aquella dinastia Tudor cap a l'Stuart, aquell canvi de segle XVI cap al segle XVII. Tot això ho hem sentit amb el so de la música fantàstica d'aquell moment a Anglaterra, que continuen interpretant Yoko Kawakubo, violí, Miriam Rinyol, viola de gamba, Julien Wolffs i Akemi Murakami, orgue i clavecí, i Keinichi Mizuzuchi, flautes. La gravació de Catalunya Música al FEMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus.

0: En aquest últim apartat hi hem sentit la música de Thomas Tomkins, deixeble de William Byrd, i hem sentit la de William White, la d'Edward Gibbons, una cançó en què hi hem notat com el so del rellotge. De fet, el títol era Què fa sonar el rellotge? What strikes the clock? Finalment, el concert s'acabava amb la música per a orgue de Nicholas Carlston i finalment amb An Answer, de Tobias Hume. Aquella resposta a la pregunta que Tobias Hume fet a l'inici del concert, dues obres, pregunta i resposta, que han emmarcat tota la música del temps de William Shakespeare, tota la música del tombant del segle XVI cap al XVII, tota la música del regnat d'Isabel I d'Anglaterra i d'aquell inici de dinastia Stuart amb Jaume I. Són els anys esplendorosos de la música anglesa que hem sentit avui amb els noms de Richard Nicholson, Robert Johnson, Giles Farnaby, Thomas Morley, William Byrd, John Cooper o Thomas Ravenscroft. Hi ha hagut un moment en què hem marxat d'aquella època i hem sentit el gran Henry Purcell, uns extractes de la semiòpera The Fairy Queen, la reina de les fades, que s'inspira en Shakespeare, precisament en el somni d'una nit d'estiu. Tot això ha estat el concert d'avui, aquest concert preciós que portava per títol La música de Shakespeare i que van fer Yoko Kawakubo, violí, Miriam Rinyol, viola de gamba, Julien Wolfs i Akemi Murakami, orgue i clavecí, i Keinichi Mizuchi, flautes, al Festival de Música Antiga dels Pirineus, un concert que es va fer a la Cerdanya, dins del marc del FEMAP, un concert que va gravar Catalunya Música el juliol del 2025 i que avui us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir la Sinfonia Lírica, opus 18 d'Alexander Zemlinsky, a partir de poemes de Rabindranath Tagore. Les veus de Julia Baradi, soprano, i Dietrich Fischer-Dieskau, baríton, canten amb la Filarmònica de Berlín i dirigeix Lorin Mazel.

0: Aquesta era la Sinfonia Lírica Opus 18 d'Alexander Zemlinsky en les veus de Julia Baradi Soprano i Dietrich Fischer-Dieskau Baríton, encantat amb la Filarmònica de Berlín sota la direcció de Lorin Mazel.
1: Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: comença, demà serà una cançó, avui amb una destinació ben concreta, la ciutat alemanya de Lübeck, a principis del segle XVIII. Va ser allà on es va gestar l'obra central del programa d'avui, la cantata Jesu um meine Freude, l'opus 60 del compositor i organista Dietrich Buxtehude. Un autor que va anar molt més enllà de les seves obligacions com a mestre de capella de l'Església de Santa Maria i que es va transformar en la gran figura de referència fins i tot més enllà de les Terres del Nord. Jo sóc la Maria Montes, el control tècnic avui m'acompanya en Pau Blasi i plegats esperem conduir-vos a través d'una experiència d'escolta tranquil·la però significativa i posarem tota la nostra atenció i intenció.
1: Demà serà una cançó, amb Maria Montes.
0: Avui tindrem ocasió d'endinsar-nos en una de les cantates de Dietrich Buxtehude, Jesu um meine Freude, una obra escrita per tres veus, conjunt instrumental i continu que feia créixer a molts nivells els versos d'un coral luterà del segle XVII. Hi arribarem d'aquí uns minuts, així com també a la versió que Bach va fer d'aquest mateix coral, en el seu cas en forma de motet. Però abans d'entrar en aquestes qüestions i gaudir de dues obres musicals de pes, com són les que us acabo de mencionar, m'agradaria que ens aturéssim a revisar una història que se sol explicar un cop rere un altre sempre que apareix el nom de Dietrich Buxtehude. I és que en parlar d'aquest autor se solen repetir les mateixes idees, que era un gran organista, que Bach l'admirava i va fer un tros de viatge a peu per veure'l, però sobretot, i en la que més s'insisteix amb somriure sorneguer, és que Buxtehude tenia una filla molt lletja, tant que va voler imposar el seu matrimoni als compositors que el visitaven a Lübeck sense èxit. Fins i tot s'arriba a dir que si Bach va marxar de Lübeck va ser justament a causa de la lletjor d'aquella dona. Tot i que no sé quina cara feu en aquest moment, us prometo que aquesta història m'ha arribat moltes vegades, ja sigui escrita o a través de converses, sempre que es menciona el nom de Buxtehude. I trobo que ja és hora de revisar-la i també de repensar per què expliquem les coses que expliquem. Perquè durant molt de temps, jo mateixa no em vaig qüestionar la veracitat o no d'aquesta història, ni les seves implicacions, però no fa gaire, mentre documentava no recordo què, vaig pensar: aquesta història té alguna cosa que no quadra i vaig decidir estirar del fil. I bé, tal com m'imaginava, aquest relat de la filla lletja de Buxtehude és lluny de recollir un fet històric provat. Ni un document feia cap menció de la bellesa o absència d'aquesta en la figura d'Anna Margareta, la filla petita de l'organista. El que sí que sabem és que en aquells anys inicials del segle XVIII, Dietrich Buxtehude ostentava un càrrec important, el d'organista i compositor principal a l'Església de Santa Maria, que li havia atorgat prestigi i també un cert patrimoni. Ell mateix s'havia casat amb la filla del seu predecessor, Franz Tunder, i aspirava que la tradició continués i assegurar així que aquell patrimoni no es perdés, a més de donar a la seva filla un bon futur. Així doncs, és cert que Buxtehude, que en aquells anys inicials ja tenia més de 60 anys, li preocupava la qüestió i sabem segur que va oferir la possibilitat de successió al càrrec i també la mà de la seva filla a dos autors que van passar per la ciutat, Händel i Matheson. Bach, per cert, hi hauria passat uns mesos abans i no hi ha ni una sola menció a l'oferta. Què va passar amb Händel i Matheson? Doncs que eren dos joves amics que gaudien d'un viatge ininterromput per Europa, de la música i també de la festa. I clar, un home gran els oferia acabar amb allò i quedar-se a una ciutat del nord a càrrec de la vida musical d'una església i, a més, casar-se. En paraules de Matheson, admiraven el mestre, però no en tenien cap intenció de casar-se. De fet, el matrimoni de Matheson, que arribaria anys més tard, va ser gairebé una transacció sobre el paper, ja que gairebé sempre era fora, i Händel no va casar-se mai. Traieu-ne vosaltres mateixos les conclusions. El que sí que sabem és que Anna Margareta, la filla de Buxtehude, sí que es va casar i que ho va fer amb un compositor que succeiria el seu pare, Johann Christian Schifferder. Dietrich Buxtehude va viure per ser testimoni d'aquella unió, tot i que no va conèixer la seva neta, l'única filla del matrimoni. Un deix de tragèdia esquitxa aquesta història, i és que Anna Margareta va morir l'any següent, quan la petita tenia un any. Schifferder mai no es va tornar a casar. Per tant, potser sigui hora de deixar d'explicar la història desgastada d'aquesta filla sense nom i entendre la qüestió amb una mica més de context i una mica menys de sornegueria. Dit això, és moment d'entrar a la música de Dietrich Buxtehude, el nostre fil conductor. Un home que, com us deia fa uns instants, va dur molt més enllà el càrrec que exercia com a organista a l'Església de Santa Maria i va explorar moltíssims gèneres musicals. I si després entrarem a la seva música vocal, us proposo ara de connectar amb la seva música instrumental. Sentirem la seva trio sonata per violí, viola de gamba i continu, número de catàleg 272 en la menor. Un repertori potser no gaire conegut, però que passa lleuger i transparent, fins i tot melancòlic, amb girs i ornaments molt originals. Un gust.

Les composicions de Buxtehude tenen una mena d'essència transparent, una brillantor que és més emocional que cerebral. Com si, d'alguna manera, l'autor treballés amb idees i intuïcions més que no pas amb codis fixos. El fet de pertànyer a una generació anterior a Bach ens fa veure també la seva música amb uns altres ulls. Buxtehude és totalment barroc, però encara hi ha lligams amb altres tradicions anteriors i influències, per exemple, de la música italiana del segle XVII. És gairebé un petit miracle que una ciutat del nord d'Alemanya, com era Lübeck, es conreés música connectada amb indrets tan separats en l'espai, en aquest moment de la història, clar, en què fer un viatge no era ni molt menys tan fàcil com és ara. En el cas de Buxtehude, aquesta connexió tindria un motiu clar, i és que va ser el seu predecessor, Franz Tunder, anterior organista de l'Església de Santa Maria, qui sí que havia viatjat a Itàlia en la seva joventut i va absorbir del tot l'estil venecià d'autors com Frescobaldi. En qualsevol cas, el que sembla indiscutible és que la música de Buxtehude es deixa gaudir fins a l'última nota. Continuarem ara endinsant-nos en aquest univers sonor i ara incorporarem les veus, perquè és moment d'entrar a l'obra central del programa, Jesu, meine Freude, una composició que ens acompanyarà durant poc més de 10 minuts, en què Buxtehude desenvolupa un himne luterà. Està escrita per conjunt instrumental de dos violins i baix continu i tres veus, que són dues sopranos i un baix. Un planter sense gaires extravagàncies, però és que no li cal res més, perquè Buxtehude crea una obra homogènia, amb parts molt connectades les unes amb les altres i on els detalls i la delicadesa són el més important. Abans d'escoltar-la, com sempre, algunes claus d'escolta. L'obra començarà de manera molt semblant a l'obra que acabem de sentir, amb un moviment instrumental, que és gairebé una sonata a trio, ens servirà per descobrir quin ambient busca Buxtehude. Tranquil, serè i amb especial importància de la melodia. I després de la introducció, les veus presentaran el coral, la base de l'obra. Jesu, meine Freude, Jesús, la meva alegria, del meu cor ets l'aliment. Són els primers versos d'aquest coral, la melodia, que tornarà al final de l'obra per tancar-la del tot, però no és de Buxtehude, sinó que és el coral original del segle XVII que es cantava a les esglésies luteranes. Per tant, una melodia senzilla i clara. Les línies dels violins seran les que hi donaran varietat. A continuació, cada part de l'himne tindrà una melodia i un format diferents. Per exemple, Unter deinen Schirmen, el segon fragment, serà per veu de soprano sola i continu.

La veu de Bach articula molt aquest trots, una proposta que, per cert, també recuperarà Bach a la seva versió d'aquest motet. És la veu més greu la que canta sobre l'infern, els perills i les pors. L'articulació curta que sentíem a trots es repeteix al següent moviment, que comença amb la paraula «vec», però aquí no sentim només el baix, sinó les tres veus.

La soprano tornarà al focus amb un fragment que és una autèntica delícia. El ritme ternari és gairebé una cançó de bressol a Gute Nacht, on canta Bona nit, al pecat i a totes les coses mundanes que rebutja.

I després d'aquests bons desitjos arribarem al final recuperant la melodia del coral amb què s'obria l'obra i us donarà la sensació que tot ha passat molt ràpid, com en un somni. Sentim, doncs, Jesu, meine Freude, de Dietrich Buxtehude, avui al centre a Demà serà una cançó.

Ja us ho deia, que passava ràpid. Acabem de sentir Jesu meine Freude, una composició de Dietrich Buxtehude, el gran organista de Lübeck. I la interpretació que he triat és prou recent, de l'any 2018 en concret. Comptava amb les veus del conjunt Vox Luminis, un grup destacadíssim en l'àmbit de les interpretacions de música antiga, i els acompanyava l'ensemble Mask. El disc on es troba aquesta gravació es titula Abendmusiken, música pel capvespre, però el cert és que aquesta paraula fa referència a un altre dels motius pels quals Buxtehude va ser recordat durant anys a la seva ciutat i fins i tot més enllà. Perquè ell va fer créixer els Abendmusiken, que no eren altra cosa que una sèrie de concerts gratuïts en què els instrumentistes de l'església interpretaven obres diverses obertes als ciutadans que hi volguessin assistir. Aquesta iniciativa va néixer amb Franz Thunder, el predecessor de Buxtehude, que mencionàvem fa uns minuts, però amb ell va arribar a cotes de popularitat insospitades. I així, tant Vox Luminis com l'ensemble Mask aspiren en aquest disc a recrear d'alguna manera aquells vespres musicals a l'església de Santa Maria. A Lübeck, a Buxtehude el visita

Estava molta gent. La seva fama s'havia escampat per Europa i per allà hi van passar Handel i Matheson, com comentàvem al principi del programa, però també Telemann i Scarlatti, per mencionar alguns dels noms més coneguts del moment. Però és cert que el més il·lustre d'aquells visitants seria Johann Sebastian Bach. Va sol·licitar un permís d'un mes al lloc on treballava per poder fer aquell viatge i finalment s'hi va estar 4. En aquell temps el podem imaginar com un ombra del mestre. Sabem que va copiar molta música i que en devia sentir moltíssima més. I és certament possible que una de les moltes obres que hagués escoltat fos precisament aquest motet, Jesu meine Freude. Per què? Doncs perquè quan va fer-ne la seva pròpia versió va triar la mateixa tonalitat, el va estructurar de la mateixa manera, a més de fer servir alguns recursos com l'articulació dels versos que comencen amb trots i bec que hem sentit ara mateix. Tot seguit us proposo de descobrir o redescobrir, qui ho sap, el Jesu meine Freude de Johann Sebastian Bach. Tenint en ment el que va escriure Dietrich Buxtehude, és probable que ara hi detecteu alguns matisos que connecten Bach, que treballa a fons el contrapunt, amb el seu mestre.

Johann Sebastian Bach va escriure aquesta obra el 1723 mentre treballava a l'església de Sant Tomàs de Leipzig, molts anys després de la mort de Buxtehude, però l'ombra allargada del mestre s'escolava entre els compassos d'un dels seus motets més celebrats, Jesu meine Freude. De la transparència i la fluidesa del mestre a la riquesa i l'elaboració del contrapunt del tot bachiana. L'hem sentit en la interpretació d'un grup de referència en aquests repertoris, com és el Collegium Vocale de Gant, sota la direcció de Philipp Herreweihe. El nostre temps compartit s'acosta al final, però encara ens queden alguns minuts per sentir una mica més de música. I per lligar-ho ben lligat, reprendrem el gènere amb què hem obert avui la nostra selecció musical, és a dir, la trio sonata per violí, viola de gamba i continu. Ens acostarem al repertori d'un autor uns 20 anys més jove que Bach, Philipp Heinrich Erlebach. Potser el seu nom no us resulta gaire familiar i és que aquí el destí ens ha jugat una mala passada, perquè, malgrat que va ser un compositor molt prolífic, un incendi va provocar que la majoria de les obres d'Erlebach es perdessin per sempre. Les investigacions parlen que només un 7% d'aquelles produccions haurien arribat fins a nosaltres. I entre aquelles obres afortunades, la que sentirem tot seguit, una trio sonata per violí, gamba i continu, la sisena, escrita en fa major. I per cert, si el timbre del violí us resulta diferent, no sou vosaltres, és que la violinista toca un violí piccolo.

Doncs fins aquí, Demà serà una cançó. Amb la música d'Erlebach i l'ensemble Lacheron hem arribat al final d'un recorregut on el barroc alemany ha brillat d'una manera especial. Esperem que n'hagueu gaudit. Per part nostra és tot. Us saludem els que hem fet possible aquest programa. Pau Blasi, al control tècnic, i jo mateixa, Maria Montes, davant del micròfon. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins aviat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un altre dels concerts amb què a Catalunya Música hi celebrem els 140 anys de la Banda Municipal de Barcelona, la que avui sentirem des del concert de l'octubre del 2025 a l'Auditori, un concert en què hi va participar Judit Jauregui per a interpretar el concert per a piano de George Gershwin. Serà la primera obra d'avui, una obra que serà preludi després d'una estrena, l'estrena de l'obra de l'Hisenda Fàbregues, Càntic d'Exaltació. Exaltació és una comanda de la banda a la compositora de Terrassa i finalment el concert s'acabarà amb música d'un joveníssim compositor gallec, León Durán. Ens sentirem el poema escènic per a banda Bodas de Sangre a partir de Federico García Lorca. Tot això és el que sentirem des d'ara mateix, des de la gravació de Catalunya Música, que comença amb el concert per a piano que va escriure George Gershwin com encàrrec del director d'orquestra Walter Damrosch després que hagués escoltat l'estrena de la Rhapsody in Blue el febrer de l'any 1924. I la idea, després de tot això, era compondre un concert per a piano d'estructura clàssica però amb llenguatge de jazz. I així van néixer els tres moviments d'aquest concert per a piano i orquestra en fa major de George Gershwin, que ara interpreta Judit Jauregui, piano, amb la Banda Municipal de Barcelona, dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana.

música de George Gershwin composta als anys 20, aquest era el concert per a piano i orquestra en fa major, una obra que en principi s'havia de titular Concert de Nova York. Els tres moviments que hem sentit han estat com una mena de charleston a l'inici, un blues americà a la segona part i per cloure aquesta barreja frenètica de ritmes que hem sentit amb la banda municipal de Barcelona i la pianista Judit Jauregui sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana, el titular de la banda municipal de Barcelona. Doncs després d'haver interpretat aquest concert i d'haver sentit la solista d'aquest enregistrament d'avui de Catalunya Música de l'octubre del 2025 a l'Auditori, ara sentirem Judit Jauregui tota sola. Interprete fora de programa la Masurca en la menor, opus 17, número 4, de Frédéric Chopin.

La pianista Judith Jauregui, fora de programes, qui acaba d'interpretar aquesta mazurca en la menor opus 17, número 4 de Frédéric Chopin, una obra per acomiadar-se del públic de l'auditori després que hi hagués interpretat amb la banda municipal de Barcelona el concert per a piano i orquestra en fa major de George Gershwin, que és la manera com hem començat aquest concert d'avui, que ara després d'haver sentit aquesta obra dels anys 20, del segle XX, d'haver anat fins a la música del segle XIX amb Frédéric Chopin, se'n va cap als nostres dies amb una obra nova, una obra que es va estrenar aquell dia a l'Auditori Música de la terrassenca Elisenda Fàbregues, nascuda l'any 1955. Doncs a Elisenda Fàbregues, amb motiu del 140è aniversari de la banda municipal de Barcelona, se li va fer l'encàrrec d'escriure una partitura nova per a banda. I ella va fer el Càntic d'Exaltació, és una partitura del 2025, una obra que vol celebrar l'herència perdurable i la vitalitat artística de la banda en un moment musical contemporani on es fonen tradicions i nous llenguatges. Doncs a partir d'aquí el Càntic d'Exaltació, l'estrena a l'Auditori d'aquesta obra d'Elisenda Fàbregues, que ara interpreta la banda municipal de Barcelona sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana.

L'enregistrament que us oferim avui és del concert en què s'hi va fer l'estrena d'aquesta obra, un concert que es va fer a l'Auditori l'octubre del 2025, un concert de la Banda Municipal de Barcelona sota la direcció del seu titular, José Rafael Pascual Vilaplana. Aquesta obra és un encàrrec de la banda, la compositora de Terrassa, nascuda l'any 1955, Elisenda Fàbregues. El 2025, i per aquesta ocasió, va compondre el Càntic d'Exaltació, que és el que acabem de sentir en aquest concert d'avui. Just quan enfilem el final d'aquesta gravació amb una altra obra molt recent, en aquest cas de l'any 2022, és un poema simfònic a partir de Bodas de Sangre, l'obra de Federico García Lorca. És una obra del joveníssim compositor gallec nascut el 2002, León Durán, que va fer una obra que, com en el Teatre de Lorca, la música avança cap a un destí fatal contra el qual lluiten els personatges de l'obra, representats aquí per motius melòdics i incisos rítmics. Doncs tot això és el que ara sentirem per cloure aquest concert d'avui, el poema escènic, per a banda Bodas de Sangre, a partir de Federico García Lorca, música del gallec León Durán, en versió de la Banda Municipal de Barcelona, dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana.

Amb aquesta obra nova, escrita l'any 2022 pel joveníssim compositor gallec de La Corunya, nascut el 2002, León Durán, doncs amb aquesta obra que s'inspira en Federico García Lorca i que porta per títol Bodas de Sangre, es va acabar el concert inaugural de la temporada de la Banda Simfònica a l'Auditori. Un concert que es va fer l'octubre del 2025, un concert que va gravar Catalunya Música i que us hem ofert avui amb la Banda Municipal de Barcelona, dirigida pel seu titular, José Rafael Pascual Vilaplana. Per aquella ocasió van preparar un programa interessantíssim, que és el que hem sentit avui i que ara, després dels aplaudiments, desemboca amb una mica més de música, extreta d'aquesta mateixa obra que acabem de sentir, aquesta obra del 2022, Bodas de Sangre de León Durán. En sentim un fragment, és el moment fora de programa, és la agraïment als aplaudiments del públic per part de la Banda Municipal de Barcelona sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana.

0: Així, amb aquest fragment extret de l'última obra que hem sentit al concert d'avui, el poema escènic per a banda Bodas de Sangre, amb aquest fragment d'aquesta obra, el que va interpretar fora de programa la banda municipal de Barcelona, es va acabar el concert inaugural de la seva temporada a l'Auditori. La direcció del concert ha anat a càrrec del titular de la banda, José Rafael Pascual Vilaplana, un concert en què ja han pogut sentir música dels anys 20 del segle XX, el concert per a piano que l'any 1925 va compondre George Gershwin, el concert per a piano en fa major que hem sentit amb Judith Jauregui al piano. A continuació, hem sentit un encàrrec de la banda a la compositora de Terrassa, nascuda l'any 1955, Elisenda Fàbregues, una comanda per celebrar els 140 anys de la banda municipal de Barcelona. L'obra porta per títol Càntic d'exaltació. I finalment el concert s'ha acabat amb el poema escènic a partir de Federico García Lorca, escrit pel compositor gallec León Durán, Bodas de Sangre. El punt final a aquest concert d'avui, un altre dels que us oferim a Catalunya Música aquesta setmana per celebrar els 140 anys de la banda municipal de Barcelona. La banda fundada l'any 1886, que en els últims anys ha tingut com a directors titulars Salvador Brotons i José Rafael Pascual Vilaplana des del 2018. Avui hem sentit un altre dels seus concerts, gravació de Catalunya Música, un enregistrament que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Avui, després del concert, us proposem de sentir Johannes Brahms i el quartet de corda en si bemoll major opus 67, que ara interpreta el quartet Melos.

0: Música de cambra de Johannes Brahms. Era el tercer quartet de corda en si bemoll major, l'opus 67 en versió del quartet Melos.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

Continuem amb música barroca amb el Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1 de Georg Friedrich Händel, interpretat per l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.

0: Era el concerto grosso en sol major, opus 6 número 1, de Georg Friedrich Händel, en la versió de l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: Del compositor Leos Janáček podrem sentir ara la sonata per a violí i piano, una obra de l'any 1915 dividida en els moviments con moto, ballada, allegretto i adagio. Sentim-ne la versió de Kenneth Sillitoe, violí, i Paul Crossley, piano.

0: Kenneth Sillitoe, violí, i Paul Crossley, piano, ens oferien la sonata per a violí i piano que Leos Janáček va completar l'any 1915.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Continuarem amb la cantata festiva Opus 30, titulada Alegreu-vos en l'anyell, de Benjamin Britten. Els intèrprets seran la soprano Cressida Sharp, el contratenor Robert Cross, el tenor Stephen Kennedy i el baix Dominic Sedgwick, amb el cor del Clare College de Cambridge i el Dimitri Ensemble, sota direcció de Graham Ross.

La soprano Cressida Sharp, el contratenor Robert Cross, el tenor Stephen Kennedy i el baix Dominic Sedgwick, amb el cor del Clare College de Cambridge i el Dimitri Ensemble, sota direcció de Graham Ross, han interpretat la cantata festiva Alegreu-vos en l'anyell de Benjamin Britten.

0: Catalunya Música.
1: Richard Strauss va compondre el segon concert per a trompa l'any 1942. És l'obra que ara sentirem en la versió de Maria Louise Neunecker, trompa, i l'Orquestra Simfònica de Bamberg, sota la direcció d'Ingo Metzmacher. Concert per a trompa i orquestra número 2 en mi bemoll major de Richard Strauss.

0: Maria Louise Neunecker, trompa, i l'Orquestra Simfònica de Bamberg, sota la direcció d'Ingo Metzmacher, ens oferien el concert per a trompa i orquestra número 2 en mi bemoll major de Richard Strauss.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Per continuar, us convidem a sentir la sonata opus 27, número 2, Clar de lluna, de Ludwig van Beethoven. L'intèrpret serà el pianista Daniel Barenboim.

0: El pianista Daniel Barenboim ens ha interpretat la sonata opus 27 número 2, Clar de lluna, de Ludwig van Beethoven.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: De Johann Sebastian Bach podrem sentir a continuació la cantata Erfreuet euch ihr Herzen, Alegreu-vos cors, cantata catalogada amb el número 66. Sentim-ne la interpretació de Kai Wessel, contralt, James Taylor, tenor, i Peter Coy, baix, amb el Collegium Vocal de Gant i l'orquestra del Collegium Vocal de Gant, sota la direcció de Philippe Herrewege.

0: És la cantata Erfreuet euch ihr Herzen, Alegreu-vos cors, cantata catalogada amb el número 66 en la producció de Johann Sebastian Bach. Ens acompanyaven Kai Wessel, contralt, James Taylor, tenor, i Peter Coy, baix, amb el Col·legium Vocal de Gant i l'orquestra del Col·legium Vocal de Gant, sota la direcció de Philip Harrafege.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. Cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
2: Contents de retrobar-vos, us donem la benvinguda a un nou capítol del nostre espai, el programa de música coral de Catalunya Música, que realitza i presenta qui us parla i ara us saluda, com sempre, amb molt de gust, Albert Torrents. Avui us proposem un recorregut per un capítol molt determinat i parcialment desconegut del catàleg del compositor francès Charles Gounod, les seves misses. Poques persones saben que l'autor d'òperes com Romeu i Julieta i Faust també va escriure, entre d'altres, oratoris, motets, cançons sacres i profanes en llatí, francès i fins i tot anglès, així com un total de 16 misses durant la seva carrera. D'aquestes últimes, en tot cas, només una, la missa solemne de Santa Cecília, ha adquirit una certa notorietat. És cert que el seu compatriota i company de professió, Camille Saint-Saëns, potser es va equivocar quan va pronosticar que el nom de Gounod passaria a la història gràcies a les seves obres sacres, més que no pas per la seva producció d'òpera i música per al teatre. Però això no justifica que la seva música litúrgica estigui, avui dia, menys tinguda. De fet, Gounod només va compondre música sacra fins al 1850. Però pels vols d'aquella data, a París, semblava que els compositors havien d'escriure òperes si volien assolir fama i fortuna. Tot el món musical mirava cap als teatres i la música religiosa només despertava un interès molt limitat. Alguns compositors de renom escrivien obres litúrgiques amb motiu d'ocasions especials, com ara Hector Berlioz, que va compondre el seu Te Deum per l'Exposició Universal de París de 1855 i que, per cert, va saber valorar amb rapidesa les primeres obres sacres de Gounod i li va predir un futur brillant. A Gounod, doncs, li agradava tant una cosa com l'altra i durant molt de temps va ser incapaç de decidir-se. El motiu cal buscar-lo en la seva formació musical. El compositor havia nascut el 1818 en una família que vivia i treballava des de principi del segle XVIII a les galeries del Palau Parisenc del Louvre. Allà, envoltat d'algunes de les millors obres d'art, Gounod va rebre les primeres lliçons de la seva mare, que posteriorment va ampliar el conservatori. Tot i que el món operístic li va provocar de seguida una forta impressió, va ser com a compositor de música d'església que va començar a fer-se un nom i va veure estrenades les seves primeres obres, com ara una missa a la memòria d'un dels seus professors més influents, Le Sueur, que es va interpretar a l'església de Sant Eustache i que va rebre el vistiplau de Berlioz. Ara, però, sentirem el primer moviment d'una altra missa, la número 2 en sol major per cor d'homes i orgue, que data de 1846. Aquest n'és el Kyrie en la interpretació de la coral d'Ibrassus amb François Margaux a l'orgue i a la direcció d'André Charlet.

D'aquesta manera comença la missa número 2 en sol major per cor d'homes i orgue de Charles Gounod, amb aquest Kyrie eleison fervorós i interromput per la pregària humil Christe eleison. Hem sentit el primer moviment d'aquesta obra en les veus de la coral d'Ibrassu, acompanyades a l'orgue per François Margaux i dirigides per André Charlet. Aquesta missa per cor d'homes i orgue, publicada amb el número d'opus 1, és el resultat de la suma d'una missa brevis per veus masculines i el motet O Salutaris Hostia que Gounod va compondre l'any 1846 per un amic. Dedicada a les societats corals de París i del departament del Sena, va ser la resposta del compositor a un desig fonamentat de restaurar l'esperit de la litúrgia en la música sacra, un ideal que l'havia de moure tota la vida i al qual va contribuir de manera decisiva, entre d'altres, com a director de l'Orfeón de París des del 1852. La missa, estricta i tendra alhora, conté moments meravellosos que expressen sinceritat, convicció i fe. Després de l'esclat jovial del Glòria, en què Gounod tradueix gairebé paraula per paraula els diversos estats de l'ànima suggerits pel text, apareix la proclamació vehement de fe en el credo, les emocions reservades a l'incarnatus est, el crit dramàtic del crucifixus i l'angoixa personal del compositor a l'et sepultus est. A continuació sentirem el Sanctus, grandiós i solemne, el qual segueix el motet O Salutaris Hostia i la missa acaba amb la pregària humil i suplicant, però alhora consoladora, de l'Agnus Dei.

0: François Margaux acompanyava des de l'orgue les veus de la coral d'Ibrassu en aquesta interpretació del breu però majestuós Sanctus de la missa número 2 en sol major de Gounod que dirigia André Charlet. El 1846, que és l'any que ja hem explicat que Gounod va compondre aquesta missa, la seva carrera ja havia rebut una empenta decisiva gràcies al cobejat Premi de Roma que el compositor havia obtingut amb només 21 anys. Aquesta distinció estatal, concedida en diversos camps de l'art, consistia en una beca molt ben dotada de 5 anys de durada a la Villa Medici de Roma, on els guanyadors podien entrar en contacte amb els tresors artístics de la ciutat i conèixer de prop la vida dels creadors que hi vivien. A més, els compositors que rebien el premi havien d'entregar cada any una nova composició. En definitiva, el premi era una de les experiències més enriquidores a què podia aspirar un artista jove en els seus anys formatius. A Itàlia, Gounod va quedar tan fascinat per la música de Palestrina que sentia cantar cada dia al cor de la Capella Sixtina que va començar a escriure la seva primera missa. Acabada la beca, va passar un temps a Viena, on el comte Stockhausen, llavors president de la Societat dels Amics de la Música d'aquesta ciutat, va fer que les seves misses s'interpretessin a la Karlskirche i li va encarregar un primer rèquiem a capella que Gounod orquestraria anys més tard. A Leipzig, poc després, Mendelssohn va expressar la seva admiració per l'obra del jove Gounod quan el mateix compositor n'hi va interpretar un fragment.
1: La música coral a Catalunya Música.
0: Entre les moltes personalitats que Gounod va conèixer a Roma hi havia l'advocat Henri Lacordaire, un eminent patró parisenc que acabava d'entrar a l'orde dominic i que era a punt d'iniciar una gran carrera com a predicador. Els seus sermons van despertar l'interès de Gounod pel catolicisme fins al punt que durant un temps el compositor es va plantejar seguir el seu exemple i fer-se capellà. A la tornada a París, va assistir a cursos de teologia al seminari de Saint-Sulpice durant 2 anys, però la revolució de 1848 li va fer veure que aquella no era la seva vocació. Finalment, va conformar-se sent un artista cristià. Les virtuts d'una vida contemplativa, de meditació i de pregària les havia viscut Gounod, en part, els 5 anys que havia passat com a organista a la parròquia de les missions estrangeres de la capital francesa, des d'on el compositor també va reprendre el contacte amb la cantant Pauline Viardot, que ja havia conegut a Roma, amb la intenció d'obrir-se una porta al món del teatre i de l'òpera. Va estrenar sense gaire èxit els seus 2 primers títols, Safo i La Non Sanglante, més o menys en la mateixa època que componia les seves 2 simfonies. Amb tot, el compositor seguia dedicant els seus màxims esforços a la música religiosa i va començar a ser reconegut com a especialista en aquest terreny.

Així comença la missa de Santa Cecília de Gounod, amb aquest Kyrie que ara sentíem interpretat per Hans Rudolf Zöblai al capdavant del cor de motets de Múnich i l'orquestra sinfònica de la mateixa ciutat. A la missa solemne de Santa Cecília, Gounod va recollir tots els principis propis sobre la música litúrgica que ja havia començat a aplicar en altres peces sacres més curtes, un ideal estricte que de seguida va trobar resistència. La música de Palestrina és estricta, ascètica, horitzontal i calmada com la línia de l'oceà, havia escrit Gounod després d'un primer contacte difícil amb el mestre del contrapunt a Roma. Aviat, però, l'expectació es va convertir en fascinació i Gounod no va poder passar sense la música del compositor romà, com tampoc sense la influència de les obres per orgue de Bach. Palestrina i Bach són els pares de l'Església, per això és important que nosaltres en seguim sent els fills, deia Gounod en una carta al seu amic i teòric de la música, Charles Borde. Totes les misses de Gounod van ser un intent de reviure la funció litúrgica de la missa, un desenvolupament musical concís i adaptat a l'ofici, un intent d'integrar la modalitat en un estil específicament religiós, una habilitat innegable per manejar les forces corals d'acord amb els espais amplis amb ressonància en què segurament s'hauran d'interpretar les misses i un desig de rebutjar les característiques teatrals de la missa i l'oratori. Tot plegat són signes de l'academicisme neopalestrinià. Per altra banda, tal com ja hem esmentat fa uns minuts, Gounod, com a director del cor masculí Orfeón de París, coneixia perfectament les necessitats i les possibilitats de les formacions corals i fins i tot va ajudar a desenvolupar-ne la tècnica. Per tot això, malgrat que el gust del públic contemporani cada vegada demanava obres sacres més pròximes, per exemple, a la línia de l'Stabat Mater de Rossini, Gounod va recollir de manera magistral el seu estil en la seva missa més famosa, la missa solemne de Santa Cecília.

el tenor Friedrich Lenz i el cor i l'orquestra de l'Església de Sant Miquel de Múnich, sota la batuta d'Elmar Schlotte, eren els intèrprets d'aquest Sanctus de la missa de Santa Cecília de Gounod que acabem de sentir. Gounod va compondre la missa de Santa Cecília durant una estada prop de la localitat de Vranches, a la Baixa Normandia, l'estiu de 1855. L'obra va adquirir un paper central en la seva evolució cap a la secularització. El compositor es va preocupar, sobretot, de projectar el seu esperit de manera que honorés la santa patrona de la música, sense que aquesta evolució impliqués el rebuig de tot allò que havia fet abans. Les experiències en el camp de l'òpera, si bé poc exitoses, es van traduir en un control ferm i elegant dels contrastos dramàtics i en un tractament acolorit de l'orquestra, encara que aquests efectes Gounod els fes servir de manera extremadament moderada. Tot i aquests elements estilístics operístics, però, el compositor no es va oblidar de l'estil de Palestrina. El començament monofònic del Kyrie el retorna a la música que

exemple, en les parts instrumentals, donen a cada unitat de la missa una atmosfera bàsica i uniforme. Així, la missa de Santa Cecília representa una feliç combinació de l'estil estricte de Palestrina i els elements moderns de l'òpera. Per Gounod, doncs, només va canviar el punt de partida. Allò que havia estat el seu objectiu, ara només era un mitjà. El credo és la secció central de la missa, tant en posició com en importància. El seu rang expressiu va de l'afirmació amb força de la grandesa de Déu al secret de l'encarnació de Crist. Però un dels moments més inspirats és el Sanctus Benedictus, el crit de sant repetit 3 vegades en seta un himne poderós i sostingut de lloança a Déu que comença de manera humil i arriba al punt màxim en el moment en què les trompetes del judici final anuncien l'arribada de Crist. En contrast, l'atmosfera tranquil·la del sentit Benedictus reflecteix la solemnitat de la litúrgia en el moment de la transubstanciació. A l'Agnus Dei, el compositor es pren certes llicències en l'ús del text litúrgic, com ara la inclusió, a càrrec del tenor i les soprano solistes, del Domine non sum dignus, un text que normalment no s'ubica en aquest punt, sinó al ritu de la comunió. L'admissió individual del pecat queda contraposada, doncs, al prec del Miserere Nobis. Després d'aquesta característica única d'aquesta missa, el compositor acaba amb un motiu joiós que simbolitza la pau. La triple pregària afegida del Domine Salvum, interpretada primer pel cor a capella, després amb acompanyament i, finalment, en forma de tutti, majestuós i ampli, és una altra de les llibertats que Gounod es pren pel que fa al text litúrgic en aquesta missa de Santa Cecília.

D'aquesta manera acaba la missa de Santa Cecília de Xalagunó amb aquesta triple pregària Domine Salvum de l'Església, de l'Exèrcit i de la Nació, que el compositor afegeix al text litúrgic i que ara hem sentit en les veus dels cors René Duclos i l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París sota la batuta de Jean-Claude Hartmann. La missa de Santa Cecília

0: Cecília, es va estrenar el 22 de novembre de 1855, dia de la festa de la patrona de la música, a l'església parisenca de Sant Eustache, on Gounod, 16 anys abans, havia sentit interpretada la seva primera missa. La simplicitat i grandesa de l'obra van impactar el públic, però la seva reacció no va anar més enllà d'un estat de cert estupor. Gounod va dedicar la missa a la memòria del seu sogre i professor de contrapunt, Pierre-Joseph Zimmermann. El compositor s'havia casat amb la seva filla Anna el 1852. La missa de Santa Cecília es pot considerar un arranjament estàndard de la música sacra francesa de la segona meitat del segle XIX.
1: Cicle coral, un programa de música coral de Catalunya Música.
0: Amb el temps, a Gounod cada vegada se li va fer més difícil allò que li semblava possible quan havia estat estudiant a l'Acadèmia Francesa de Roma, compondre bona música religiosa, en estil estricte, i alhora pintar amb una altra paleta la impetuositat de la passió humana. Potser per això, els últims anys de la seva vida va incrementar la dedicació al que considerava les seves obligacions religioses i va tornar a fer missa diària, com havia fet de jove, a l'església de Sant Clut. A més, al costat de les misses escrites per ocasions especials, en va compondre d'altres adaptades a la pràctica litúrgica corrent, tenint en consideració els recursos sovint modestos de les esglésies. Els primers anys de la dècada de 1890, per exemple, en va compondre un parell que estan íntimament relacionades: la missa breu número 6, titulada Per les catedrals, i la número 7, titulada Per les capelles. Totes dues destaquen per una gran puresa de línies, polifonia transparent, simplicitat melòdica i economia de modulacions. Us proposem sentir el Glòria de la missa breu número 7 per les capelles en les veus del cor Cecília i Hermann Verschbregen a l'orgue sota la direcció de Franz Dubois.

El cor Cecília, acompanyat a l'orgue per Hermann Verschregen i dirigit per Franz Dubois, interpretava el Glòria de la missa breu número 7, titulada per les capelles de Charles Gounod. Després d'aquest moviment, la missa es completa amb un Sanctus radiant, el motet d'elevació o salutaris hòstia que substitueix el Benedictus i, finalment, un delicat Agnus Dei. A començaments de la dècada de 1890, quan va escriure aquestes misses, a Gounod li quedaven pocs anys de vida. Poc abans, malauradament, va veure la mort amb només 4 anys del seu net Maurice. Profundament commogut, el músic es va refugiar un cop més en la composició i va començar a escriure un rèquiem. L'obra el va tenir ocupat entre el 21 de març de 1891 i principis de 1893. Com el rèquiem de Forer, aquest també evita els terrors del judici final i la mort. Al contrari, tot és melòdic, transparent, confiat i calmat, ple de consolació. L'introit, el Kyrie i les repeticions inacabables d'un tema amb crescendi i decrescendi sobre un ferm pedal en do representen la imatge de l'eternitat, el camí cap a la llum veritable que Gounod aspirava a seguir durant els pocs anys que tenia per davant. El Dies Irae no comença amb l'esclat tempestuós típic del romanticisme, sinó que està marcat per un misteriós motiu rítmic. Els versos més terrorífics sobre l'horror, la mort i el judici coincideixen, paradoxalment, amb els passatges més vells de l'obra, serens, celestials, talment com si s'obrís el cel. És el Recordare, cantat per la soprano i recollit pel cor. El Benedictus, místic, sensual i mancat d'ornamentació, adquireix el caràcter d'una cançó de bressol, abans de donar pas a l'inesperat cromatisme del Pie Jesu, amb frases implorants i contemplatives reminiscents de Franz Liszt. Finalment, tanca l'obra un inacabable Agnus Dei, ple d'inspiració.

0: Amb aquest Kyrie comença el Rèquiem de Charles Gounod. Ara el sentíem a càrrec del cor de cambra Roman, amb acompanyament del quartet Sine Nomine, arpa i orgue, tot plegat sota la batuta del mestre André Charlet. Malauradament, el compositor no va viure per sentir aquest Rèquiem. El 15 d'octubre de 1893, encara que se sentia cansat, Gounod va anar a l'església amb el seu alumne i company fidel Henri Bisset. Cap al migdia va seure al seu estudi per acabar un retoc a l'arranjament per piano de la seva missa de difunts. La seva esposa el va trobar inconscient, amb el cap reposant sobre la partitura. Tres dies més tard, el compositor va morir. El Rèquiem es va estrenar la Setmana Santa de 1894 i es va tornar a fer l'octubre del mateix any en una cerimònia de tribut oficial en presència de la família de Gounod, representants de la classe política i molts músics reconeguts, inclosos Ambroise Thomas i Giuseppe Verdi. Per facilitar-ne la comprensió, l'alumne de Gounod, Henri Bisset, va preparar diverses versions pòstumes del Rèquiem. La seva última edició, aquesta que hem sentit, és per quatre solistes i cor acompanyats per quintet de cordes, arpa i orgue. Segurament és la que més s'acosta a les intencions d'honestedat, sinceritat i contemplació de la música religiosa del compositor. D'aquesta manera acabem avui el nostre repàs per algunes de les misses de Charles Gounod, un autor que, com hem vist, mai no va deixar d'escriure música sacra des dels primers dies al conservatori fins al final, poc abans de morir. I és que, tot i l'enorme popularitat d'algun dels seus títols operístics, com ara Faust i Romeu i Julieta, i encara alguns altres que ja no representen però que a França encara es recorden, Gounod es va mantenir sempre fidel al seu amor per la música d'església. Aquesta visió parcial no l'impedeix, en absolut, ocupar un lloc d'honor com una de les figures més grans de la música francesa. Nosaltres l'hem volgut recordar amb aquesta edició del cicle coral que aquí arriba al final, no sense abans agrair-vos un dia més la vostra atenció i enviar-vos una salutació ben cordial de qui us ha acompanyat durant l'última hora d'emissió, Albert Torrents.
1: A Catalunya Música, cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

a Catalunya Música. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Palau de la Música Catalana per sentir un enregistrament de Catalunya Música de l'agost del 2025. El protagonista és el pianista Enrique Bagaria, un músic amb una carrera extraordinària al seu darrere i a qui avui li sentirem interpretar, entre altres, Domenico Scarlatti, Franz Josef Haydn o Johannes Brahms. Tot això des d'aquest programa de concert que comença de seguida amb dues sonates del compositor que va néixer el mateix any que Johann Sebastian Bach, l'any 1685. Domenico Scarlatti va néixer a Nàpols, va passar bona part de la seva vida a Espanya, va escriure moltes sonates per a teclat i ara en sentirem dues. La primera és en si menor, és el Kirkpatrick 87, i la segona és en re major, és el número de catàleg 96, i la coneixem com la cacera perquè imita els tocs de la trompa. Tot això des d'ara mateix i en mans d'Enrique Bagaria, que comença el concert d'avui amb música d'Scarlatti.

El recital que us oferim avui és un recorregut per la riquesa expressiva del repertori per a teclat, especialment el piano des del segle XVIII i fins al segle XX. Hem començat amb Domenico Scarlatti, també sentirem Juli Garreta, Isaac Albéniz, Alexander Scriabin i amb Mitch Haydn i Johannes Brahms. Però, de moment, Enrique Bagaria el que ha interpretat són dues sonates del compositor napolità que va morir a Madrid l'any 1756. Domenico Scarlatti. Eren les sonates, la primera en si menor, Kirkpatrick 87, i la segona en re major, el Kirkpatrick 96. I després de Scarlatti, Franz Joseph Haydn, la sonata número 50, que va escriure a Londres l'any 1794. Són tres moviments que ara interpreta Enrique Bagaria.

Franz Josef Haydn, aquesta era una de les seues sonates per a piano, composta l'any 1794 a Londres. Era la sonata en re major, la número 50. Tres moviments que ha interpretat Enrique Bagaria des d'aquesta gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025 al Palau de la Música Catalana. Un recital de Bagaria que ha començat amb Scarlatti, ha continuat amb Haydn i ara continua amb Johannes Brahms, amb tres de les seues obres del catàleg per a piano. Primer sentirem la balada Opus 10, número 1, una balada en re menor que s'inspira en la balada escocesa Edward. Després sentirem la balada en si menor Opus 10, número 3, i finalment la rapsòdia per a piano en si menor Opus 79, número 1, una obra escrita l'any 1879. Entre la primera balada i aquesta rapsòdia hi ha una diferència d'uns 25 anys. Us oferim aquestes tres peces de Johannes Brahms en la versió d'Enrique Bagaria.

L'esplèndida música per a piano de Johannes Brahms en mans d'Enrique Bagaria, que acaba d'interpretar la balada Opus 10 número 1 en re menor, aquella que partix de la balada escocesa Edward, una obra escrita l'any 1854, una obra, per tant, de joventut de Brahms. Aleshores tenia 21 anys, era el moment en què va conèixer Robert Schumann, era el moment en què començava la seva carrera com a compositor. Després hem sentit la tercera balada, l'opus 10 número 3 en si menor, i finalment aquest bloc dedicat a Brahms s'ha acabat amb la rapsòdia per a piano en si menor opus 79 número 1, que és una obra de quan s'acabava la dècada ja dels 70 del segle XIX. Música de Johannes Brahms en aquest recital d'Enrique Bagaria al Palau de la Música Catalana, que ara continua amb música d'un compositor extraordinari. Juli Garreta va viure 50 anys del 1875 a l'any 1925 i el que sentirem és música escrita 2 anys abans de morir. És el tercer moviment de la sonata en do major. És el que porta per títol Sardana.

Música composta l'any 1923, és a dir, 2 anys abans que morís, als 50 anys, Juli Garreta. Aquell any va compondre la sonata per a piano en do major, de la qual n'hem sentit el tercer moviment, que és el que porta per títol Sardana. És un moviment ple de color, és un moviment esplèndid, que sovint s'interpreta independentment de la sonata de la qual forma part. Avui, així ens l'ha ofert aquesta sardana Enrique Bagaria, que és el pianista que sentim, el pianista que va fer estudis al Conservatori Superior de Música de Barcelona amb Rosa Masferrer i Luis de Moura Castro. Després va fer estudis a l'Escola Normal Alfred Cortó de París. Després, Stanislav Pochekin va dirigir el seu postgrau al Conservatori Superior del Liceu, va continuar la seva formació a l'Escola Superior de Música Reina Sofia amb Dimitri Bashkirov i Claudio Martínez Mener, i a més de formar-se també a Munic, ha rebut consells d'Alicia de la Rocha o de Josep Maria Colom o d'Elisa Virzaladze o Leon Fleischer. Doncs avui, Enrique Bagaria és el pianista que fa concert a Catalunya Música. És el que el continua amb una obra de l'any 1880, per tant, contemporània pràcticament de la Rapsòdia per a piano opus 79 número 1 de Brahms, que hem sentit fa uns minuts. Aquesta sonata de l'any 1880 és d'Isaac Albéniz, és la tercera en la bemoll major, l'opus 68.

Lirisme, fantasia, una obra romàntica i virtuosa d'Isaac Albéniz. Aquesta era la tercera sonata en la bemoll major, opus 68, una obra escrita durant la dècada del 1880, una obra que ha interpretat Enrique Bagaria. Enrique Bagaria és el protagonista d'aquest recital d'avui de Catalunya Música, un recital que Bagaria va fer al Palau de la Música Catalana dins del marc del cicle Estius al Palau. Un concert que ha començat amb Scarlatti i ha continuat amb Haydn, Johannes Brahms, Juli Garreta. Ara sentíem Isaac Albéniz i el recital s'havia d'acabar amb Alexander Scriabin, amb una obra escrita l'any 1900 per aquest compositor que havia nascut el 1872. És la fantasia per a piano en si menor, opus 88 de Scriabin, que sona així en la versió d'Enrique Bagaria.

Amb la música d'Alexander Scriabin s'havia d'acabar el recital que us oferim avui, el recital d'Enrique Bagaria al Palau de la Música Catalana l'agost del 2025. Un concert encara ja ha interpretat la sonata Fantasia en si menor, opus 28 del compositor rus, una obra en un únic moviment escrita l'any 1900. Com us dèiem, punt final teòric al recital d'avui, que va continuar uns minuts més. Ara sentirem com els aplaudiments enllacen dues obres fora de programa que va interpretar Bagaria. Primer, Deiturbi a l'Obus, Alma Brasileira, i després un intermezzo de Johannes Brahms, és l'opus 118, número 2. Música esplèndida per cloure definitivament aquest concert que us oferim avui a Catalunya Música.

0: Amb la música preciosa de Johannes Brahms s'acaba ara sí, definitivament, el recital d'Enrique Bagaria al Palau de la Música Catalana. De Johannes Brahms, fora de programa, n'hem sentit aquest opus 118, número 2, i just abans, els aplaudiments, el que han fet és enllaçar aquesta obra amb la que havia interpretat Bagaria, també fora de programa, música d'Eitor Villalobos, alma brasileira d'aquest compositor, nascut el 1887 i que va morir l'any 1959. Com us dèiem, el final del recorregut que va proposar de fer Bagaria al Palau de la Música Catalana, un recorregut que començava amb dues sonates de Domenico Scarlatti, després hem sentit la número 50 de Haydn, a continuació ha arribat Johannes Brahms amb dues de les seues balades i amb la Rapsòdia opus 79 número 1, després hem sentit la sardana de la sonata en do major de Juli Garreta i a continuació han arribat Isaac Albéniz i la seva sonata número 3 opus 68 i finalment el concert s'ha acabat amb la Fantasia per a piano opus 28 en si menor d'Alexander Scriabin. Un programa fantàstic el que hem sentit en mans d'aquest pianista que entre altres ha col·laborat com a solista amb l'Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg amb Valeri Gergiev. També ha fet música de cambra, per exemple, amb el quartet Quiroga. I avui l'hem sentit tot sol des d'aquest recital que va fer al Palau dins del marc del cicle Estius al Palau. La gravació és de Catalunya Música i us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Wolfgang Amadeus Mozart, sentirem la sinfonia número 39 en mi bemoll major, el Köchel 543, en versió dels London Classical Players que dirigeix Roger Norrington.

0: Aquesta era la sinfonia número 39 en mi bemoll major, Köchel 543, de Mozart. La versió era dels London Classical Players sota la direcció de Roger Norrington.
1: Catalunya Música. Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
2: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

A Catalunya Música tot seguit ens traslladem a les acaballes del segle XVII per sentir la música de Dietrich Buxtehude, la seva sonata a trio en re major, catalogada amb el número 260, una de les sonates del seu recull Opus 2. Sentirem els moviments d'aquesta partitura en la versió que en fan els instrumentistes Catherine Manson, el violí, Paolo Pandolfo, viola de gamba, Tom Koopman, orgue i Minke Fentross, llaüt.

0: Aquesta era la sonata en trio en re major catalogada amb el número 260 del compositor alemany Dietrich Buxtehude, Catherine Manson al violí, Paolo Pandolfo a la viola de gamba, Ton Koopman a l'orgue i Minke Fentros al llaüt n'eren els intèrprets.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
0: Ara sentirem la sinfonia número 2 en re major de Muzio Clementi. Aquesta sinfonia la interpreta l'Orquestra Filharmonia, dirigida per Francesco D'Avalos.

0: Us oferim a continuació les quatre balades per a piano Opus 10 de Johannes Brahms. L'enregistrament que sentirem de la música de Brahms es va fer el 1953 i el protagonitza un dels grans pianistes del segle passat, Wilhelm Kempff. El que sentíem eren les quatre balades per a piano sol Opus 10 de Johannes Brahms, interpretades en aquesta gravació del 1953 pel pianista Wilhelm Kempff.
1: Catalunya Música.

Tot seguit a Catalunya Música podreu sentir la quarta de les suites per a orquestra de Johann Sebastian Bach, aquesta escrita en re major que porta el número de catàleg 1069. The Academy of St. Martin in the Fields la va enregistrar l'any 1985 sota les directrius de Neville Marriner.

0: La suite per a orquestra número 4, en re major, catalogada amb el número 1069 de Johann Sebastian Bach, és la que sentíem, interpretada per l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Tot seguit sentirem la suite de la música incidental Le Marchand de Sable qui passe. És l'opus 13 del compositor francès Albert Roussel i la sentirem aquí a Catalunya Música, interpretada per l'Orquestra Nacional de l'Illa de França, dirigida per Jacques Mercier.

0: Albert Roussel és l'autor de la música que tots just sentíem, la suite de la música incidental Les Marchands du Sable qui passe. És el seu opus 13 i l'interpretava l'Orquestra Nacional de l'Illa de França, dirigida per Jacques Mercier.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
0: Us acompanyem tot seguit a Catalunya Música amb el concert per a trompa i orquestra número 3 de Wolfgang Amadeus Mozart. Aquest concert, Kegel 447, escrit en la tonalitat de mi bemoll major. Barry Tocqueville és l'intèrpret de trompa que l'ofereix acompanyat de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Peter Mac.

Aquest era el concert per a trompa i orquestra número 3, concert en mi bemoll major Kegel 447 de Wolfgang Amadeus Mozart. I l'hem sentit interpretat pel trompista Barry Tocqueville amb l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Peter Mac.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música us convidem a sentir ara l'obertura La Gran Pasqua Russa, l'Opus 36, de Nikolai Rimsky-Korsakov, en la versió de l'Orquestra Simfònica d'Atlanta, dirigida per Robert Spano.

0: Aquesta era l'obertura La Gran Pasqua Russa, obertura de concert de Nikolai Rimsky-Korsakov, el seu opus 36, i la sentíem interpretada per l'Orquestra Simfònica d'Atlanta, dirigida per Robert Spano.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir el quartet de corda Vistes al mar d'Eduard Toldrà, obra composta a partir dels poemes de Joan Maragall. En sentim l'orquestració de Gerard Claret, interpretada per l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, dirigida pel mateix Gerard Claret des del violí.

0: És el quartet de corda Vistes al mar que Eduard Toldrà va compondre sobre els poemes de Joan Maragall. En sentíem l'orquestració de Gerard Claret i interpretada per l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra amb Gerard Claret al capdavant. L'enregistrament és de l'any 1996.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sentirem tot seguit a Catalunya Música el triple concert per a violí, violoncel, piano i orquestra en do major, que és l'opus 56 de Ludwig van Beethoven. Aquest enregistrament del 1970 el protagonitzen Christian Ferraz, al violí, Paul Tortelier, al violoncel, i Eric Heidsieck, al piano, amb l'Orquestra Nacional de la Radiodifusió Francesa, dirigida per Jean Martineau.

0: Sentíem el triple concert de Ludwig van Beethoven, aquest concert per a violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56. L'enregistrament que us proposàvem el van fer l'any 1970 el violinista Christian Ferres, el violoncel·lista Paul Tortelier i el pianista Eric Heitzig, amb l'acompanyament de l'Orquestra Nacional de la Radiodifusió Francesa, dirigida per Jean Martineau.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

De Francis Poulenc podrem sentir tot seguit la sonata per a violí i piano FP 119, interpretada per membres de The Nash Ensemble.

0: Catalunya Música.
1: L'enregistrament que podreu sentir tot seguit a Catalunya Música és de l'any 1965. És la versió de l'Orquestra Filarmònica de Leningrad, dirigida per Yevgeny Mravinsky, de la Simfonia número 5 en re menor, l'opus 47, de Dmitri Shostakovich.

Aquesta era la sinfonia número 5, sinfonia en re menor opus 47 de Dmitri Shostakovich, i l'hem sentit en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Leningrad, dirigida per Yevgeny Mravinsky, en un enregistrament del 1965.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Música de cambra del compositor Anton Bruckner per continuar la nostra programació. Sentim el quintet de corda en Fa, una obra de l'any 1879. Ens acompanyen els membres del Fine Arts Quartet amb el viola Gil Sharon.